de Tureyajenduma, 920 AM, Paraguairetá Pujoé, Oiva Estado Maranduasaya Petepe, Momaranduñe ETE.